0: Las 8 menos cuarto, 7 menos cuarto en Canarias, las noticias, la información, la vida en la radio pública sigue ahora en las emisoras, en las territoriales de Radio Nacional de España. Estas son las mañanas.
1: Radio Nacional, Radio 5, Cataluña.
2: Bon dia, és dijous 16 de juliol, són 7:45 del matí. És un dia clau per a l'aplicació de la llei d'amnistia. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronuncia avui sobre si el perdó dels delictes de malversació i terrorisme, que afecta diversos líders independentistes, s'ajusta a la normativa comunitària. Una sentència que pot marcar les perspectives judicials de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont. En aquest sentit, tant des de Junts com des d'Esquerra es mantenen prudents, però esperen que la justícia europea els afavoreixi. En breu entrem en matèria. Abans, la previsió meteorològica amb l'EMET, Juan Carlos Piña.
3: Bon dia. Avui a Catalunya tenim intervals de núvols amb tempestes al Pirineu Occidental que poden ser localment fortes. A la resta de Catalunya no es descarten tempestes aïllades. Tenim també presència de pols en suspensió que pot reduir la visibilitat a zones altes. Les temperatures diurnes avui baixen, quedant-se les màximes als 40 graus a Lleida, 38 a Girona, 34 a Barcelona i 33 a Tarragona. L'EMET manté activat l'avís per calor a tota la comunitat. Per altra banda, bufa vent fluix de les components est i sud amb intervals moderats. És una informació d'EMET.
2: Deixem enrere el pic de l'onada de calor després que ahir es registressin temperatures de fins a 42 graus a punts de Catalunya, com Anglès. I ens interessem per la situació a les carreteres des del RAC, Ferran Aràndiga.
4: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous destacant que fa una estona tenim un accident a la AP7 a l'altura de Cerdanyola del Vallès en sentit nord que provoca encara 3 quilòmetres de retencions intermitents. També tenim una avaria activa durant aquesta matinada que deixa els vehicles al voral a l'altura de Molins de Rei per la B23 en direcció a Tarragona, que deixa els vehicles al voral i provoquen, com dèiem, doncs, 1,5 quilòmetres de retencions. Per altra banda, més enllà d'aquestes incidències, tenim retencions més enllà del vessant Llobregat, en direcció a Barcelona. També tenim cues en tot el vessant Besòs, que retruc afecta la circulació en totes les dues rondes de Barcelona en els dos sentits de la marxa. Al Vallès també tenim retencions a la AP7 en sentit sud, al tram entre la Roca i Montmeló. També a la C-17 a Parets del Vallès hi ha 2 quilòmetres en els dos sentits de la marxa de retencions. També a la C-59 des de Caldes de Montbui hi ha retencions durant 2,5 quilòmetres en direcció a la capital catalana. Pel que fa a la C-58, retencions sobretot intenses al punt de Sant Quirze del Vallès, també en sentit sud cap al nus de la Trinitat. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
2: A aquesta hora hi ha demores a la circulació dels trens de les línies R14 i R13 de Rodalies per una incidència per robatori de coure entre les estacions de Vilaverd i l'Espluga de Francolí. Salutacions de l'Adriana Llacai a les vies de so i de qui us parla. Anna Pujol, comencem. La justícia europea es pronuncia aquest dijous sobre la llei d'amnistia i determinarà l'encaix de la norma en el dret comunitari. El Tribunal de Luxemburg dictarà dues sentències que respondran als dubtes de diversos tribunals espanyols sobre l'aplicació d'aquesta llei. La decisió de la justícia europea marcarà el futur processal de Carles Puigdemont, tot i que el seu retorn encara continuarà a l'aire. Núria Alcalà, bon dia.
5: Bon dia. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea respondrà d'una banda a la qüestió prejudicial del Tribunal de Comptes, que considera que les despeses del procés podrien haver afectat els interessos financers de la Unió Europea, i de l'altra a l'Audiència Nacional, que va expressar els seus dubtes sobre si l'aplicació de l'amnistia als CDRs acusats de terrorisme podria vulnerar la directiva europea en aquesta matèria. L'advocat general europeu Dean Spielman va emetre al novembre les seves conclusions al respecte, que, tot i que no són vinculants, acostumen a orientar el criteri del Tribunal. Spielman va assegurar que el procés no va afectar les arques comunitàries i que la llei d'amnistia no vulnera la normativa antiterrorista perquè només es refereix a fets relacionats amb el procés. Veurem què acaba concloent la sentència europea, que en qualsevol cas no garantirà un retorn immediat a Carles Puigdemont. Primer, el Tribunal Constitucional s'haurà de pronunciar sobre el seu recurs i el de la resta de líders independentistes als que el Suprem es resisteix a aplicar l'amnistia. De fet, l'alt tribunal continua tenint l'última paraula. De moment no s'espera cap moviment de la justícia espanyola abans de la tardor.
2: Doncs bé, molt pendents de les sentències del Tribunal Europeu, els independentistes esperen sortir-ne afavorits, però desconfien que la justícia espanyola les apliqui de seguida. Elena García.
6: És que això fa xapar a Junts quan el veredicte europeu no determina el retorn de Puigdemont avui ni aquest estiu. Tot i vinculant, l'independentisme malfia que la justícia espanyola l'apliqui d'immediat. Retreuen que el Constitucional no ha hagut d'esperar el Suprem. I l'optimisme esquerre contrasta amb la cautela a Junts. Conscient, Junqueras, que Puigdemont ho té més complicat. Mònica Sales i Esther Capella, a Ràdio 4.
7: Amb prudència, òbviament és important. I marcarà un punt d'inflexió.
8: El Tribunal Suprem ha fet política. Ja no tenen més camí per recórrer.
6: En l'inici de l'última milla, Junqueras amb Esquerra pel mànec, per evidenciar que Europa deixa tocada la democràcia espanyola. Junts no gesticularà. A Puigdemont l'espera un partit exaltat. El Sanedrí fia el retorn al front a la Sagnia Aliança i afrontar el debat reobert entre puigdemontistes i l'essència convergent. Quan la pregunta és què serà primer, la tornada de Puigdemont o l'avançament electoral a l'Estat.
2: Més coses, deixem enrere el pic d'aquesta tercera onada de calor, però això no significa que marxin les altes temperatures. Tampoc ho fa el perill d'incendi. Avui hi ha 107 municipis que estan en perill extrem de foc i es tanquen els accessos a 6 espais naturals. Els bombers han estat treballant tota la nit per extingir diversos focs, ara ja estabilitzats. Ahir a la tarda van haver de fer front, Àlex Eloi, a un nou episodi de simultaneïtat. Bon dia.
9: Bon dia. Els bombers ja han estabilitzat l'incendi a Sant Quirze Safaja, Osona, que ha afectat prop d'un centenar d'hectàrees, una part de les quals dins el Parc d'Espai d'Interès Natural dels Cingles de Bertí, i esperen poder controlar-lo entre aquest dijous i demà divendres. Joan Reyes, sotsinspector de bombers.
10: L'objectiu actual és de que el perímetre de l'incendi no creixi més del que dels eixos de confinament que ens hem marcat ara, que seria el torrent de la Rovireta i el Pla de la Creu per l'altra banda i al nord del Puig d'Olena. Tenir l'incendi doncs, enclavat aquí i que no, que, doncs, no passi més d'aquests eixos de confinament que ens hem programat.
9: I treballen una quarantena de dotacions terrestres. Malgrat l'evolució favorable, es mantenen per precaució els confinaments d'un hostal, diverses masies, un càmping i una casa de colònies. També s'ha estabilitzat el foc a Querol, a l'Alt Camp, que ha estat una represa de l'incendi d'Aiguamúrcia i ha cremat unes 14 hectàrees. S'hi mantenen 7 dotacions per evitar represes i encara queden punts calents al fons d'un barranc. D'altra banda, s'ha donat per controlat l'incendi a Rubió, a l'Anoia, després de calcinar 47 hectàrees.
2: Repassem ara altres informacions. En format breu, més de mig miler de persones s'han concentrat a Manlleu, Osona, aquest dimecres al vespre en record dels bessons que van morir ofegats dilluns al riu Ter.
9: Amics, mestres i veïns han fet un minut de silenci per expressar el seu condol als pares i familiars de les víctimes. Avui és el segon dia de dol al municipi. Els Mossos d'Esquadra investiguen els fets com un accident.
2: 13 persones han estat traslladades a un hospital després que un arbre hagi caigut sobre el porxo d'una masia a Olot, a la Garrotxa, quan un grup que estava de colònia s'hi aturava per dinar durant una excursió.
9: El sistema d'emergències mèdiques ha atès les 22 persones del grup, format per 6 monitors i 16 menors. Una monitora ha resultat ferida greu i ha estat evacuada en helicòpter a l'Hospital Trueta de Girona. La resta de ferits, un menor menys greu i 11 persones amb ferides lleus, han estat traslladats a l'Hospital d'Olot. Les primeres investigacions apunten que una forta ratxa de vent ha fet caure l'arbre sobre la teulada del porxo.
2: I els Mossos d'Esquadra han desmantellat un grup criminal afincat a Barcelona, acusat d'estafar milers d'euros a centenars de víctimes d'arreu de l'Estat, suplantant-los la identitat.
9: El seu modus operandi consistia en sostreure els DNIs a les víctimes. A partir d'aquí, emprant persones que s'assemblaven a elles, suplantaven la seva identitat i aconseguien dades bancàries amb les que contractaven productes financers. En total s'han defraudat uns 130.000 euros. Hi ha 5 detinguts.
2: Són les 7:54 minuts. La patronal Pimec alerta que més de la meitat de les empreses tenen la meitat de les empreses d'un estudi tenen dificultats per cobrir vacants per culpa d'un mercat de l'habitatge tensionat. Què en sabem, Maria Huguet?
11: El trajecte per arribar a la feina és massa car o està mal comunicat amb transport públic o l'habitatge que hi ha a prop és massa car. Són algunes de les situacions detectades en aquest estudi amb una mostra de 400 empreses. Els llocs més difícils de cobrir són els que exigeixen una major presencialitat i en el 88% dels casos el sou és inferior als 35.000 euros anuals. L'Oriol Amat és el president de l'Observatori de la Pime de Catalunya que ha elaborat l'estudi.
12: El primer problema, habitatge car o escàs, comporta augment del cost de desplaçament. Això fa que hi hagi en les empreses doncs, menys gent disponible i el mercat laboral real es fa petit I la conseqüència és que això afecta a la capacitat de generar riquesa de les empreses.
11: Una situació que afecta especialment els joves. Segons dades de la Comissió Europea, Espanya és un dels països on els joves destinen més quantitat del seu sou a pagar un lloguer.
2: I el darrer informe de l'Agència de la Qualitat Universitària fa palès l'existència de desigualtats en els sous segons els estudis universitaris. Per exemple, els graduats en Medicina i Odontologia cobren gairebé el doble que els que han estudiat Història a l'Aura Hurtado.
13: Bon dia. Tres anys després de graduar-se, els estudiants més ben pagats són els de Medicina i Odontologia, amb gairebé 3.800 euros mensuals bruts, en contrast amb els d'Història, que cobren uns 1.900. La majoria de contractes fixos o indefinits es troben en l'àmbit de les enginyeries i les ciències socials, i les humanitats presenten xifres més altes en la resta de tipus de contractes. D'altra banda, segons l'informe, els estudiants del sistema català valoren millor que mai la formació rebuda. Mercè Gisbert, directora de l'agència.
14: Catalunya té un sistema universitari que genera titulats de qualitat i així ho considera el món productiu i els ocupadors, i per tant que arribem a anar en un 98% de taxa d'ocupació, això és una molt bona notícia.
13: L'estudi també apunta que els estudiants valoren pràcticament igual la formació presencial i en línia.
2: A la crònica esportiva, moviments al mercat de fitxatges. En futbol, Karim Adeyemi ja és a Barcelona i aquest matí passarà el reconeixement mèdic amb el Barça. Josep Capel, bon dia.
15: Bon dia. Adeyemi ja va arribar a Barcelona ahir a la tarda i aquest mateix matí passarà la pertinent revisió mèdica a la mateixa hora a la ciutat esportiva en el que els seus nous companys s'estaran exercitant a les ordres de Hansi Flick. Per tant, si passa aquestes proves mèdiques satisfactòriament, demà mateix ja podrà entrenar-se amb el que seran els seus nous companys. Això sí, la presentació oficial no serà fins la propera setmana, segons l'agenda del president Joan Laporta, que ara mateix encara continua als Estats Units per presenciar diumenge la final del Mundial. Recordem que el Barça pagarà al Borussia Dortmund per aquest jugador 22 milions d'euros fixos, més 7 en variables. A més, el Dortmund es reserva un 20% de la plusvàlua en cas d'una futura venda. Aquest serà el segon fitxatge del Barça de cara a la propera temporada, després, recordem, del d'Anthony Gordon.
2: A l'equip femení renova la noruega Caroline Graham Hansen, que continuarà fins al 2028. En bàsquet, Nicola Provitola torna a la penya, signa per 3 temporades. Ja havia jugat al Joventut entre el 2017 i el 2019. Novetats també a les files blaugrana, que incorporen a Josh Nebo, el pilot estatunidenc, assignat per 3 temporades. I el Manresa fitxa l'ala pivot búlgar Jordan Minchev, que s'hi quedarà les properes 2 temporades. De la cultura, 25 anys després de la gran retrospectiva que el MACBA va dedicar a Pere Portavella, el Museu Barceloní presenta La mirada compromesa, una exposició que revisa el seu cinema més radical a través de 5 films de la col·lecció Montse Soto.
16: El visitant del MACBA es podrà submergir en el cinema de Pere Portavella com a arma de resistència política i experimentació artística i descobrirà obres com Miró l'altre, en el que el realitzador registra l'acció efímera de Joan Miró destruint el mural creat pel Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, Aide l'Espan i la mítica Informe General, una de les grans obres del cinema europeu, on diverses figures parlen de la construcció de la democràcia uns mesos després de la mort de Franco. Escoltem a la responsable de la col·lecció MACBA, Clàudia Segura.
17: Com aquest cineasta tan radical podia, des de fer un film com Informe General, on hi ha unes entrevistes i una documentació del que va ser el procés de la transició aquí a Espanya, fins a fer l'artista Miró des d'una perspectiva totalment experimental.
16: La proposta del MACBA es completa amb Heavy Metal, on la violinista experimental Àsia rememora la sonata de Bach que Pere Portavella i Carles Santos van fer sonar en el teclat d'un vell piano a la presó La Model, quan van ser detinguts per participar en una reunió clandestina de l'Assemblea de Catalunya.
18: Vam començar a sortejar galeries, que era l'hora de l'esbarjo, no? I aleshores, a l'arribar allà, esclar, era un piano, el va provar el Sant, totalment desafinat. I aleshores jo li vaig demanar, escolta, per què no toques una sonata de Bach?
2: I la cantant Ana Torroja torna aquesta nit al Palau de la Música.
19: Dices que se acaba de show.
2: Ho fa en el marc del Guitar Festival. L'exintegrant de Mecano revisitarà els seus èxits dels 80 i temes propis del seu nou treball en el concert d'avui, que forma part de la seva gira Se ha acabado el show.
19: Que siento que llega el momento tan cerca y tan lejos.
2: Doncs al ritme d'Anna Torroja ens acomiadem. Arribem així al punt de les 8. Els deixem ara amb les mañanes de Ràdio Nacional i els desitgem que tinguin un molt bon dia.

0: Radio 5. Cataluña.
1: Bon dia, són 3:15 del matí. Pendents a hores d'ara d'un macrodesnonament d'una vintena de famílies al barri de Sant Narcís, a Girona. La Sareb, que en un principi els volia desnonar a tots després que l'empresa que els llogava el pis fes fallida el 2020, finalment ha acceptat oferir un lloguer social a 11 d'aquestes famílies. Representants del Sindicat de l'Habitatge es troben concentrats davant dels immobles afectats des de les 7 del matí per donar suport als veïns i intentar evitar els desallotjaments. Tot d'una ho explicam en un informatiu on també parlarem de la calor, després d'haver superat el pic de la tercera onada amb el termòmetre superant els 40 graus arreu del territori. A la costa ha estat una nit tòrrida, molt xafogosa i amb gran sensació d'humitat. A partir d'avui es preveu que les temperatures comencin a baixar. Coneguem la previsió ampliada a EMET. Juan Carlos Piña, bon dia.
2: Bon dia. Avui a Catalunya tenim intervals de núvols amb tempestes al Pirineu Occidental que poden ser localment fortes. A la resta de Catalunya no es descarten tempestes aïllades. Tenim també presència de pols en suspensió que pot reduir la visibilitat a zones altes. Les temperatures diurnes avui baixen, quedant-se les màximes als 40 graus a Lleida, 38 a Girona, 34 a Barcelona i 33 a Tarragona. L'EMET manté activat l'avís per calor a tota la comunitat. Per altra banda, bufa vent fluix de les components est i sud amb intervals moderats. És una informació d'EMET.
1: I pel que fa a la mobilitat, com se circula aquesta hora per les carreteres? RAC, Ferran Aràndiga, bon dia.
3: Bon dia, continuem la jornada d'avui dijous, recordant que queda obert el carril tallat per un vehicle avariat a la A2 a l'altura de Sant Vicenç dels Horts en direcció a Barcelona. Recordem, però, que encara hi ha trams de lentitud i aturades de manera intermitent des del punt de Pallejà en direcció a Barcelona. Per altra banda, també recordem, doncs, que tenim encara activa una avaria a la B23 a l'altura de Molins de Rei, que en direcció a Tarragona continua deixant el vehicle al voral. Per altra banda, més enllà d'aquestes incidències, tenim retencions també, més enllà del vessant Llobregat, doncs en tot el vessant Besòs, dificultats de la circulació intensa en tot el nus de la Trinitat, que de retruc afecten a les dues rondes de Barcelona. També tenim retencions a la AP7 encara en sentit sud, al punt d'entre la Roca i Montmeló i també entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès. En sentit nord hi ha retencions intermitents entre Sant Cugat i Cerdanyola. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Salutacions de l'Adriana Llacai, el control tècnic, i de qui us parla, Àlex Eloi. Començam. Nova nit i matinada molt difícil per conciliar la son. Les temperatures mínimes han tornat a ser tòrrides per sobre dels 25 graus a Barcelona i al Maresme. La xafogor ha estat intensa a causa de la calitja, tot després que aquest dimecres les màximes hagin tocat sostre durant aquesta tercera onada de calor per damunt dels 40 graus, amb rècords de gairebé 42 al Vallès. Anna Pujol, bon dia.
4: Bon dia, ja en són 9 de dies on Catalunya ha superat els 40 graus aquest estiu. Aquest dimecres la màxima ha estat de 42,4 graus a Anglès, a la Selva, un valor que només s'ha superat en 3 ocasions en aquesta estació des del 2001. Tot i que els termòmetres han arribat a pics no tan càlids com en l'onada anterior, s'han passat dels 40 graus a bona part del territori. Les altes temperatures condicionen cada vegada més les ciutats i la seva capacitat de reacció. En aquest context, la ciutat de Barcelona prepara per febrer i per setembre de l'any vinent 2 simulacres per tal de preveure els efectes de la ciutat dels principals serveis com ara l'aigua, l'energia o les telecomunicacions en cas que la ciutat arribés als 50 graus de temperatura. L'alcalde Jaume Collboni.
5: Mantenint el to, diguem-ne, i l'esperança en què es poden revertir les causes i que hem de treballar també en les causes, però que ens hem de preparar per les conseqüències, és com volem encetar aquest procés.
4: El primer dels simulacres es farà als despatxos i el segon sobre el territori. La iniciativa vol evitar el col·lapse dels serveis o la caiguda en cascada dels mateixos.
1: Doncs, parlant de la calor, Inspecció de Treball obre expedients a 4 centres educatius de Tarragona per les elevades temperatures a les aules. Ho fa després d'una denúncia presentada pel grup municipal En Comú Podem Tarragona. Judit Huerta.
6: Les denúncies presentades davant la Inspecció de Treball afecten l'Escola Sant Salvador, els Àngels, el Miracle i l'Institut Tarragona. Els comuns consideren que les seves condicions tèrmiques poden comprometre tant la salut laboral del professorat com el benestar i el dret a l'aprenentatge de l'alumnat. I no són els únics. Les famílies d'una escola bressol municipal, el Mestral, del Vendrell, fa dies que protesten pels 30 graus de temperatura a l'interior del centre que té obert tot aquest mes de juliol.
7: La meva nena arriba amb molta suor i molts granets per culpa de la calor.
8: Que van a llocs que no estan adaptats per ells i que algun dia tindrem un accident, i aquest accident serà greu.
6: L'Ajuntament diu que tenen en marxa un pla general per evitar aquestes situacions. Sílvia Vaquero és la regidora d'Ensenyament.
9: Aquesta setmana instal·larem un aparell d'aire condicionat a l'escola i ens hem compromès que al mes de setembre l'escola Bressol Mestral complirà doncs amb tot el pla d'acció de climatització de les 5 escoles Bressol municipal del Vendrell.
6: El problema, però, recorden la resta dels centres del municipi, és que és generalitzat.
1: Com deien, deixem enrere el pic d'aquesta tercera onada de calor, però això no significa que marxin les altes temperatures. Tampoc ho fa el perill d'incendi. Avui, 107 municipis estan en perill extrem d'incendi i es tanquen els accessos a 6 espais naturals. Els bombers han estat treballant tota la nit per extingir diversos focs. Ara ja, Mireia Moreno, bon dia, estabilitzats.
10: Bon dia, sí, els bombers han estabilitzat l'incendi a Sant Quirze Safaja, Osona, que ha afectat prop d'un centenar d'hectàrees, una part de les quals dins del parc de espai d'interès nacional dels Cingles del Bertí. Esperen poder controlar-lo entre aquest dijous i demà divendres. Joan Reyes, sotsinspector dels bombers.
11: L'objectiu actual és de que el perímetre de l'incendi no creixi més del que dels eixos de confinament que ens hem marcat ara, que seria el torrent de la Rovireta i el Pla de la Creu per l'altra banda i al nord del Puig d'Olena. Tenir l'incendi doncs enclavat aquí i que no, que doncs no passi més d'aquests eixos de confinament que ens hem programat.
10: Malgrat l'evolució favorable, es mantenen per precaució els confinaments d'un hostal, diverses masies, un càmping i una casa de colònies. També s'ha estabilitzat el foc a Querol, a l'Alt Camp, que ha estat una represa de l'incendi d'Aiguamúrcia i ha cremat unes 14 hectàrees. D'altra banda, s'ha donat per controlat l'incendi a Rubió, a l'Anoia, després de calcinar 47 hectàrees.
1: Gràcies, Mireia. I un apunt de successos. Un home de 63 anys mort durant una ruta de senderisme a Fontscaldes, a Valls. L'home va sortir a caminar el dimecres al matí. Al migdia, el 112 va rebre un avís de la seva parella de que no havia tornat i es va activar la seva recerca. El van trobar mort a la tarda després que un corredor donés l'avís que l'havia vist prop de la ruta de Fontscaldes. Vuit minuts per les 9. El Sindicat d'Habitatge de Girona denuncia que el desnonament de 18 famílies del barri de Sant Narcís, previst per avui, continua sense estar oficialment suspès. Representants del sindicat es troben concentrats a hores d'ara davant dels immobles afectats des de les 7 del matí per donar suport als veïns i intentar evitar els desallotjaments. Girona, Gemma Esteve.
12: Tot i les informacions que apuntaven a un possible ajornament, des del sindicat asseguren que la Sareb no ha comunicat als veïns cap decisió. Les famílies expliquen que van accedir als habitatges amb contractes de lloguer i que quan els pisos van passar a mans de la Sareb no se'ls va oferir cap via de mediació per regularitzar la seva situació. El sindicat recorda que la majoria dels afectats disposen d'informes de vulnerabilitat i que entre les famílies hi ha menors d'edat. Lluís Palerm és portaveu del sindicat.
13: Parlem d'un procediment que es coneix des de desembre del 2025. No hi ha cap justificació perquè ara 18 famílies no sàpiguen si podran dormir el dijous a casa seva o no. Aquest cas també exemplifica una mica el que ha sent la Sareb durant tot aquest procés de la crisi de l'habitatge des de la seva creació.
12: Per la seva banda, l'Ajuntament de Girona assegura que almenys 11 famílies tenen dret a un lloguer social i que la Sareb s'ha compromès a oferir-los aquesta alternativa. Tot i això, el consistori indica que l'ordre judicial es manté per a 5 immobles més que no haurien acreditat la situació de vulnerabilitat.
1: I parlant d'habitatge, la patronal PIMEC alerta que més de la meitat de les empreses enquestades tenen dificultats per cobrir vacants per culpa d'un mercat de l'habitatge tensionat. Maria Huguet.
14: El trajecte per arribar a la feina és massa car o està mal comunicat amb transport públic o l'habitatge que hi ha a prop és massa car. Són algunes de les situacions detectades en aquest estudi amb una mostra de 400 empreses. Els llocs més difícils de cobrir són els que exigeixen una major presencialitat i en el 88% dels casos el sou és inferior als 35.000 euros anuals. L'Oriol Amat és el president de l'Observatori de la PIME de Catalunya que ha elaborat l'estudi.
15: El primer problema, habitatge car o escàs, comporta augment del cost de desplaçament. Això fa que hi hagi en les empreses doncs, menys gent disponible i el mercat laboral real es fa petit. I la conseqüència és que això afecta a la capacitat de generar riquesa de les empreses.
14: Una situació que afecta especialment els joves. Segons dades de la Comissió Europea, Espanya és un dels països on els joves destinen més quantitat del seu sou a pagar un lloguer.
1: Un apunt a banda dels esports, l'aeroport de Lleida-Alguaire comptarà aquesta tardor amb el segon hangar més gran de Catalunya, a més de 6.000 metres quadrats. Joana Cendra.
16: L'empresa Heavitech preveu que al novembre comenci a funcionar el nou hangar amb 5 línies de producció per treballar simultàniament amb 5 aeronaus. L'equip de treball compta amb 150 persones. La firma ha escollit el guaire d'entre 45 aeroports d'Europa pel clima, la ubicació i també el preu. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, assegura que ja han esgotat els 15.000 metres quadrats d'instal·lacions industrials previstos inicialment en aquest aeroport i ara treballen amb l'objectiu per ampliar el sòl per activitat econòmica, multiplicant fins a 20 l'actual.
17: Ja fa mesos que treballem amb el pla especial que ens ha de dotar de nou sòl d'activitat econòmica. De fet, volem multiplicar per 20 allò construït en aquests moments.
16: Les previsions són ambicioses, segons la consellera, i l'aprovació provisional s'espera per l'octubre d'enguany, mentre que la definitiva seria per finals d'any.
1: En esports, moviments al mercat de fitxatges. En futbol, Karim Adeyemi ja és a Barcelona i aquest matí passarà el reconeixement mèdic amb el Barça. Josep Capel, bon dia.
18: Bon dia. Adeyemi ja va arribar a Barcelona ahir a la tarda i aquest mateix matí passarà la pertinent revisió mèdica a la mateixa hora a la ciutat esportiva en el que els seus nous companys s'estaran exercitant a les ordres de Hansi Flick. Per tant, si passa aquestes proves mèdiques satisfactòriament, demà mateix ja podrà entrenar-se amb el que seran els seus nous companys. Això sí, la presentació oficial no serà fins la propera setmana, segons l'agenda del president Joan Laporta, que ara mateix encara continua als Estats Units per presenciar diumenge la final del Mundial. Recordem que el Barça pagarà al Borussia Dortmund per aquest jugador 22 milions d'euros fixos, més 7 en variables. A més, el Dortmund es reserva un 20% de la plusvàlua en cas d'una futura venda. Aquest serà el segon fitxatge del Barça de cara a la propera temporada, després, recordem, del d'Anthony Gordon.
1: A l'equip femení renova la noruega Caroline Graham Hansen, que continuarà lluint la samarreta blaugrana fins al 2028. En bàsquet, Nicola Provitola torna a la penya, signa per 3 temporades, ja va jugar, recordem, al Joventut de Badalona entre 2017 i 2019 i torna ara després de 2 anys al Real Madrid i 5 al Barça. I novetats també a les files blaugrana, que ha fet oficial la incorporació de Josh Nebo, el pivot estatunidenc, ha signat per 3 temporades. De la cultura, 25 anys després de la gran retrospectiva que el MACBA va dedicar a Pere Portabella, el Museu Barceloní presenta La mirada compromesa, una exposició que revisa el seu cinema més radical a través de 5 films de la col·lecció. El realitzador farà 100 anys al febrer de l'any vinent i és una de les figures més influents del cinema d'avantguarda europeu. Montse Soto.
19: El visitant del MACBA es podrà submergir en el cinema de Pere Portabella com a arma de resistència política i experimentació artística i descobrirà obres com Miró l'altre, en el que el realitzador registra l'acció efímera de Joan Miró destruint el mural creat pel Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, Aide l'Espan i la mítica Informe General, una de les grans obres del cinema europeu, on diverses figures parlen de la construcció de la democràcia uns mesos després de la mort de Franco. Escoltem a la responsable de la col·lecció MACBA, Clàudia Segura.
20: Com aquest cineasta tan radical podia, des de fer un film com Informe General, on hi ha unes entrevistes i una documentació del que va ser el procés de la transició aquí a Espanya, fins a fer l'artista Miró des d'una perspectiva totalment experimental.
19: La proposta del MACBA es completa amb Heavy Metal, on la violinista experimental Àsia rememora la sonata de Bach que Pere Portabella i Carles Santos van fer sonar en el teclat d'un vell piano a la presó La Model, quan van ser detinguts per participar en una reunió clandestina de l'Assemblea de Catalunya.
21: Vam començar a sortejar galeries, perquè era l'hora de l'esbarjo, no? I aleshores, a l'arribar allà, esclar, era un piano, el va provar el Santos totalment desafinat. I aleshores jo li vaig demanar, escolta, per què no toques una sonata de Bach?
1: I avui acabam el ritme de Nata Roja.

Aquesta nit actua al Palau de la Música en el marc del Guitar Festival. L'exintegrant de Mecano revisitarà els seus èxits dels anys 80 i temes propis del seu nou treball en el concert d'avui, que forma part de la seva gira Se ha acabado del show.

0: Salvador Illa envia un missatge als tribunals espanyols. La seva aplicació és d'obligat compliment.
1: I avui, 16 de juliol de 2026, el Tribunal de Justícia d'Europa ratifica de nou la plena legalitat de la llei d'amnistia. Què més cal per aplicar la llei de manera divigent, integral i sense subterfugis?
0: Així doncs, el president passa la pilota a la taulava dels tribunals espanyols. Són els que hauran de dirimir si Puigdemont i Junqueras recuperen la rivalitat amb Illa a les urnes en igualtat de condicions.
2: I qui també ha rebut amb satisfacció l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea han estat els CDR, als quals s'atribueixen delictes de terrorisme. L'advocada del col·lectiu Alerta Solidària, Eva Pous, ha sol·licitat a l'Audiència Nacional l'arxiu immediat de la causa de l'anomenada Operació Judas.
3: La resolució dona peu al que nosaltres ja defensàvem des d'un primer moment, que era que el cas era amnistiable, que les companyes del CDR no poden ser jutjades a l'Audiència Nacional i que, per tant, l'única cosa que pot fer l'Audiència Nacional en aquest cas, sense cap tipus de maniobra dilatòria, ha de ser l'arxiu immediat de les actuacions.
2: Més enllà de l'amnistia, tornem a parlar d'incendis, en el que es preveu un estiu molt complicat marcat per les altes temperatures. Avui hi ha 118 municipis en risc extrem d'incendi i es restringeix l'accés a 8 espais naturals. Els agents rurals demanen extremar les precaucions i evitar qualsevol activitat que pugui generar foc. Recorden que el millor incendi és aquell que no s'arriba a produir. Maria Huguet.
4: Els agents rurals centren ara tots els seus esforços en la prevenció i eines com el Pla Alfa permeten saber amb un cop d'ull com està el perill d'incendi al territori i determinar com distribueixen els seus efectius i on cal incidir més en feines de prevenció. Jordi Passalaigua és el cap de la Unitat de Planificació i Coordinació Operativa del COS.
5: Aquests períodes tan llargs que fan doncs, temperatura elevada, baixa humitat, fan que cada vegada els boscos estiguin més predisposats a cremar. La prevenció, una de les feines, és evitar que es produeixin aquests incendis, és la clau.
4: A la sala de comunicacions reben entre 400 i 500 trucades al dia, amb avisos del 112 o de la ciutadania.
2: I també els expliquem que s'estanca la construcció d'habitatge nou a Catalunya i es desploma a la ciutat de Barcelona. A la capital catalana ha caigut un 40% al primer semestre, segons dades del Col·legi d'Arquitectes, que alerta que la producció residencial a casa nostra s'allunya cada cop més de les necessitats de la població. Climent Sabater.
6: La primera meitat de l'any s'han visitat a Barcelona ciutat 500 pisos nous, un 40% menys que el primer semestre de 2025. Al conjunt de Catalunya, la davallada es modera al 3%, amb gairebé 8.000 habitatges nous visats, una xifra encara molt llunyana respecte a les 25.000 llars anuals necessàries a Catalunya. Per fer créixer l'oferta, la degana dels arquitectes catalans, Sandra Bestraten, demana assolir un pacte nacional per a l'habitatge que vagi més enllà d'agilitzar la concessió de llicències en un pel govern.
7: Aquest pacte no només ha d'anar acompanyat d'unes llicències més ràpides, sinó que cal una estratègia de país perquè realment les mesures siguin estables i puguin ser compartides entre totes les administracions i el conjunt dels agents implicats.
6: Dels quasi 8.000 pisos nous, només un 6%, menys de 500, són de protecció oficial, el que situa a anys llum l'objectiu del govern català de construir 50.000 habitatges públics fins al 2030.
2: I de l'àmbit de la salut, els 8 hospitals de l'Institut Català de la Salut han aconseguit reduir en gairebé una hora el temps d'espera per a les urgències més lleus gràcies al programa d'atenció integral de les infermeres que impulsa l'Hospital de Viladecans. Més detalls, Ana Banyeres.
8: La millora ha estat possible amb el nou model de triatge avançat de baixa complexitat. Les infermeres són qui atenen en tot moment el pacient que arriba a urgències quan presenten fins una quarantena de malalties no greus com lumbàlgies, esguinços o migranyes. Estan protocolitzades definint les prescripcions de proves i medicaments autoritzats, una fórmula que permet reduir el temps d'espera però sobretot millorar l'atenció. Marca Galindo, infermera d'urgències.
9: El pacient està molt més agraït perquè si el pacient arriba i de la manera més ràpida possible se li tracta el que té, i marxa, no estarà 2-3 hores de potser de demora que hi ha a la sala d'espera, trobant-se pitjor, amb més dolor.
8: Aquest model, que ja fa un any que es treballa als 8 hospitals de l'ICS, ja han notat els efectes, tot i que encara no estan a nivells de l'Hospital de Viladecans, que va ser el primer a implementar-ho. Jesús Esteve, adjunt a la direcció de cures.
10: Voltant d'una mitja d'uns 30 minuts. I la disminució és gairebé d'una hora.
8: Les consultes de baixa complexitat són el 40% de les urgències ateses als hospitals.
2: Repassem altres informacions en format breu. Les entitats socials reclamen més recursos a l'administració pel desplegament de la llei de protecció a la infància davant la violència. Clara Ontanyon, bona tarda.
11: Bona tarda. Coincidint amb els 5 anys del desplegament de la llei, la Plataforma d'Infància de Catalunya i el tercer sector social han elaborat un informe on assenyalen necessitat que el lleure, l'esport i la

0: família arribin a un nivell de prevenció i protecció com el que hi ha a l'àmbit educatiu. José Antonio Ruiz és coordinador de la PINCAT, la Plataforma d'Infància de Catalunya.
1: La protecció dels infants no depèn d'un únic servei, no depèn només de l'escola, ni només dels serveis socials, ni només de la salut o de les forces de seguretat. Funciona quan totes les peces treballen juntes. I precisament el que ens mostra aquest informe és que els millors resultats arriben quan els diferents sistemes cooperen.
0: L'informe reitera la necessitat d'oferir formació obligatòria i continuada i millorar la coordinació entre els departaments i serveis.
2: I malestar per part dels sindicats de funcionaris de presons arran d'una nova agressió a treballadors penitenciaris. En aquest cas, el succés va tenir lloc dimarts a la presó de Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires.
0: Un intern de 28 anys va fer saltar l'alarma antiincendis de la seva cel·la i quan els funcionaris van acudir-hi per sufocar el suposat foc, els va agredir violentament. A conseqüència de l'agressió, tres funcionaris van resultar ferits, dos d'ells van necessitar assistència mèdica a la mútua laboral per diversos cops i talls, mentre que el tercer també va patir lesions de menor consideració.
2: I creixen els naixements a Catalunya per primera vegada des del 2008. El 2025 van néixer 54.249 nadons, segons l'IDESCAT, és un 0,8% més respecte a l'any anterior.
0: Aquest repunt s'explica per un lleu augment de les dones en edat fèrtil, tot i que l'indicador de fecunditat segueix a la baixa i és el més baix des del 1975. Actualment hi ha 1,08 fills per dona en edat fèrtil. També hem conegut els noms més posats als nadons del 2025. Júlia recupera el lideratge entre les nenes, seguit de Sofia, i Biel s'imposa entre els noms de nens per primer cop i el segueix Nil.
2: Gràcies, Clara. I ara la informació esportiva amb la nostra companya Marga Lluc. Bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
4: Esports.
3: L'argentina de Leo Messi, defensora del títol, serà la rival d'Espanya a la gran final del Mundial que es disputarà diumenge a les 9 de la nit, hora catalana, a Nova York. L'equip argentí va signar la seva enèsima remuntada a la Copa del Món per derrotar Anglaterra, que guanyava 0-1 amb gol del Blaugrana Gordon al minut 85, i signar el 2-1 amb gols d'Enzo Fernández i Lautaro, tots dos amb assistències d'un gran Leo Messi, que parla de la final contra un equip espanyol que coneix bé.
5: Sí, una selecció enorme, ¿no? con grandísimos jugadores, con juego, una selección que conozco bien, conozco a los jugadores también, varios están en el Barça, equipo al cual quiero y sigo, así que nada, un partido especial, una final del mundo y obviamente imagino que va a ser muy igualado todo.
3: La final serà la possibilitat d'enfrontar la major llegenda de la història del Barça, Leo Messi, de 39 anys, amb la seva actual màxima estrella i promesa, Lamine Yamal, de 19 acabats de fer. Serà la tercera final de Messi, la setena d'Argentina, que buscarà el seu quart títol, i la segona d'Espanya, que va guanyar la primera el 2010. L'equip de la Fuente ja és a Nova Jersey on prepara la final. I mentretant, en clau blaugrana, Karim Adeyemi ha passat la revisió mèdica i l'oficialitat del seu fitxatge pel Barça sembla imminent a l'excarazo.
6: El futbolista alemany ja ha passat el reconeixement mèdic aquest matí a l'Hospital de Barcelona i la previsió és que demà estigui ja a les ordres de Hansi Flick. Per tant, l'anunci del fitxatge per part del club hauria de ser durant les pròximes hores. Adeyemi arriba al Barça després de 4 temporades al Borussia Dortmund, on ve amb 10 gols i 6 assistències la passada temporada en 39 partits. Flick el coneix molt bé de la selecció alemanya, ell el va fer debutar amb 19 anys i el conjunt blaugrana pagarà 22 milions més 7 en variables.
3: Que acaba de presentar el seu quart fitxatge al Girona. Es tracta del davanter ucraïnès de 21 anys, Oleksandr Pishur, internacional sub-21 amb Ucraïna i procedent de la Lliga Hongaresa, signa per 5 temporades. De la seva banda, el Sabadell, Jaisa Salou, on farà una estada de 10 dies i dissabte disputarà el seu primer amistós en aquesta nova etapa a segona divisió contra el Castelló. I en bàsquet, el Barça ha anunciat avui el fitxatge del base nord-americà Umoja Gibson, de 28 anys, que signa per 2 temporades procedent de l'Olimpia Ljubljana a Eslové.
2: Gràcies, Marga.
3: Fins ara.
2: De la cultura, 25 anys després de la gran retrospectiva que el MACBA va dedicar a Pere Portavella, el Museu Barceloní presenta La mirada compromesa, una exposició que revisa el seu cinema més radical a través de 5 films de la col·lecció Montse Soto.
7: El visitant del MACBA es podrà submergir en el cinema de Pere Portavella com a arma de resistència política i experimentació artística i descobrirà obres com Miró l'altre, en el que el realitzador registra l'acció efímera de Joan Miró destruint el mural creat pel Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, Aide l'Espan i la mítica Informe General, una de les grans obres del cinema europeu, on diverses figures parlen de la construcció de la democràcia uns mesos després de la mort de Franco. Escoltem Escoltem a la responsable de la col·lecció MACBA, Clàudia Segura.
8: Com aquest cineasta tan radical podia, des de fer un film com Informe General, on hi ha unes entrevistes i una documentació del que va ser el procés de la transició aquí a Espanya, fins a fer l'artista Miró des d'una perspectiva totalment experimental.
7: La proposta del MACBA es completa amb Heavy Metal, on la violinista experimental Àsia rememora la sonata de Bach que Pere Portabella i Carles Santos van fer sonar en el teclat d'un vell piano a la presó La Model, quan van ser detinguts per participar en una reunió clandestina de l'Assemblea de Catalunya.
9: Vam començar a sortejar galeries, perquè era l'hora de l'esbarjo, no? I aleshores, a l'arribar allà, esclar, era un piano, el va provar el Sant, totalment desafinat. I aleshores li vaig demanar, escolta, per què no toques una sonata de Bach?
2: I la cantant Ana Torroja aquesta nit actua al Palau de la Música Catalana.

Ho fa en el marc del Guitar Festival. L'exintegrant de Mecano revisitarà els seus èxits dels anys 80 i també temes propis del seu nou treball en el concert d'avui, que forma part de la seva gira Se ha acabado el show. Al ritme d'Ana Torroja ens acomiadem. La informació continua en aquesta sintonia i també al portal rtv.cat. Que tinguin una molt bona tarda.